0: The weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
2: Ràdio Handball.it, la ràdio con la palla en mano en todo.
3: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
4: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
5: Radio Handball.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia mi dà una grande carica di energia.